0: Son las 2:40 de la tarde. Seguimos en Illes Balears en La Onda y como cada jueves vamos a abrir tiempo de tertulia y hoy nos acompañan Pep Ignasi Aguiló. ¿Qué tal? Benvingut, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, encantado de estar aquí.
0: També està amb nosaltres en Tolo de Ja, un dia més. Què tal, Tolo?
2: Molt bé, moltes gràcies per estar aquí amb vosaltres, molt agraït.
0: I en Tolo Cervera també ens acompanya. Què tal? Benvingut.
3: Molt bé, gràcies.
0: Bé, sabem, avui escoltàvem també Ana Maria Cortés explicant-nos la notícia del dia, aquesta notícia, adelantam eleccions, hem d'anar a votar dia 29 de novembre, també la vivenda com un dels temes principals, amb aquesta acampada també, avui precisament, jo he estat allà, a la plaça d'Espanya, d'aquestes reivindicacions, no?, amb el dret de l'habitatge, però a mi m'agradaria també que responguéssim o intentéssim respondre a la pregunta de què estem votant, no?, aquest dia pròxim, el dia 29 de novembre. Per exemple, Pep Ignasi, què estem votant?
1: Bueno, votam, pues, de qualque manera, hauria de passar comptes el govern que tenim en la ciutadania. I, per tant, hauríem de fer una espècie d'anàlisi, d'agafar perspectiva i veure pues, si les coses estan millor o estan pitjor, si els problemes s'han enfrontat o tot el contrari, no? I, bueno, cada un tindrà la seva opinió, jo tinc la meva i no la vull explicar, però cada un tindrà la seva opinió. Vull dir, la democràcia és el rendiment de comptes i en aquest moment pues, el govern ha de rendir comptes.
0: Perquè, a més, també tenim vaga general, també hi ha hagut bastanta polèmica, no?, amb aquesta, els metges, per exemple, desconvoquen la seva vaga. Després tenim en el sindicat de llogaters o de llogateres, respaldats també per Comissions Obreres i UGT, que posen aquesta vaga general. Jo no sé, Tolo, d'allà com podem interpretar també aquests moviments, no?, dels col·lectius socials.
2: Bueno, jo penso com en Pep, és a dir, a qualsevol elecció la racionalitat ens hauria de dir que el que s'ha de fer és fer un balanç de lo que ha succeït i en base a això pues, prendre una decisió sobre quin partit fer un recolzament, en base a una anàlisi rigorós de lo que ha succeït o de lo que pot succeir en el futur. Això, diguem-ho, és la teoria. La pràctica quina és? Ara tenim tot un revolutum. I jo sempre penso que en aquestes situacions a río revuelto ganancia de pescadores. I què vol dir això? Que en aquest moment no votarem una decisió racional en base a lo que ha passat durant una sèrie d'anys, sinó que ara mateix estem totalment esbiaixats per una sèrie de fets puntuals que han passat durant els darrers mesos. Primer, la crisi de Ceuta, i segon, la crisi de l'habitatge, que s'ha vist desencadenat pues, per aquest trist aconteixement que vàrem viure fa unes setmanes, que el mes d'ahir va tenir un molt trist resultat final. Això que fa? Que ara mateix podem dir que és el millor moment durant els darrers anys o durant el darrer any per el Partit Socialista i probablement el pitjor moment durant el darrer any per el Partit Popular. A aquest moment se convoquen les eleccions.
0: Tolo Cervera, també no sé com podem interpretar, no?
3: Bueno, jo primer, que d'acord amb en Pep Ignasi i amb en Tolo, que aprofit per saludar tots dos. Però, dit això, els polítics, jo aquest dia crec que he arribat, estimats amics, crec que he arribat en el meu màxim tot el sistema polític. Pensava que ho havia vist tot i que era capaç de digerir i tornar a començar demà. No, estem arribant en el límit. Perquè ara han aconseguit que els ciutadans, tots, indistintament de la seva tendència o el seu estatus, han volgut molt per el que ha dit en Tolo de Llado darrer, a dins el mateix sac de les votacions, han d'analitzar lo de Ceuta, lo de la vivienda, lo de les cloaques, amb una paraula. No, això no pot seguir així. No pot seguir així i crec que si és el dirigent polític, el dirigent, me refereixo, que no se tropa que apuntala tot aquest sistema, no comencen a entendre que s'estan tirant damunt tots els ciutadans, tots, això no pot acabar bé mai, és que és impossible en aquests moments. L'esquerra, que és hàbil a moure el carrer, pues a fer el que li interessa fer, però li interessa en els partits d'aquesta tendència i especialment en el president del govern, que és mobilitzant en màxim el carrer, indistintament, i jo, per acabar, ara munta i posen aquesta prova dona, de Mari Carmen, jo tenc la meva opinió, però no és el moment, aquesta dona ja no és, el màxim respecte i s'hauria d'haver acabat. està totalment, ja no polititzat, manipulat, aprofitat, en fi, que fa noi.
0: També és vera que, per exemple, en quant a la vaga general, no? Ahir justament, i avui hem escoltat-ne, Carme Emplanes, la presidenta de la Confederació d'Associacions Empresarials de Balears, comentava que s'estan mesclant un pot de temes, no? Que aquesta vaga hauria de ser per la vivenda, no per el motiu principal de que el mercat laboral estigui perjudicat, però no sé, en qualque cas, sí que pens, no? Que té a veure aquest problema de la vivenda amb com està el mercat en el sentit dels sous, no? Que són insuficients.
3: Sí, però jo... Sí, bueno, aquest tema crec que m'ho toca xerrant un poc.
0: Endavant.
3: A veure, els sous són molt baixos, estem d'acord, però per molt que us apugem, bueno, si us apugem d'una forma excessiva, acabarem en l'empresa, després no hi haurà sous ni baixos ni alts. És a dir, no hem de pensar que si avui els sous mig són 1.200, és igual, 1.000 euros. Pues ara perquè la vivenda ha pujat de forma injustificada per jo, però bueno, és un fet, pues poden dir que les empreses si pagaven 1.000 ara paguin 3.000, perquè no és possible, és a dir, no ho hem de mesclar tot. Entonces, els que mos dirigeixen, els que paguen perquè mos dirigeixen, han de trobar solucions. Si creu qualcú que ho poden carregar tota l'empresa, va totalment equivocat, les empreses aguanten el que aguanten en números.
0: Pep Ignasi.
4: Sí, no, mem, jo crec que això pues, requereix un anàlisi que diguéssim de lo que han estat els darrers 8 anys i inclús anant una mica més enllà de la trajectòria de l'economia espanyola. I el que veiem és que hi ha hagut una trajectòria on s'ha intentat augmentar el producte interior brut a base d'una sèrie d'elements. Un d'ells han estat els fons europeus, que jo crec que valdria la pena analitzar com han funcionat, i un altre ha estat l'increment de la població. Clar, l'increment de la població s'ha donat un moment on el mercat de l'habitatge pues, té molt d'entrebancs i està molt limitat perquè hi ha moltes restriccions, en fi, hi ha molta cosa d'aquestes. I aquestes lleis que s'han fet per limitar només, en la qual el preu de l'habitatge ha crescut. I al mateix temps, el fet de que la població hagi crescut tant ha duit a que la productivitat pues, queda minvada i, per tant, els salaris no poden ser més alts. Per tant, el que hem de jutjar és si aquesta trajectòria que du 8 anys pues, encatxalada per en Pedro Sánchez és la trajectòria correcta. Clar, en Sánchez intentarà pues, prendre el pèl, ho ha fet contínuament i és una espècie de constant, com diuen Tolo, de política.

0: polítics i especialment d'aquest polític. I per tant intento donar-li la volta a través d'aquestes convocatòries de vagues, a través de el cas de d'aquesta dona, aquesta pobra dona que
1: ha mort,
0: etcètera, etcètera. Na Mari Carmen. Tot això, i fa que pugui formar a vares perquè té capacitat per fer-ho i per evitar que se jutgi el que és una realitat. Bé, aquí està la capacitat de cada un d'interpretar-ho o no.
1: Després...
2: Tu, Pep Ignasi, has gestionat una conselleria en aquesta comunitat. Da igual, si és una conselleria o un ministeri, és a dir, al final som metgeros de darrere. És igual que la gran empresa o la empresa petita o la gestiona bé, tant si és grossa com mitjana o se tanca. Jo ahir, és que ja és còmic això, el president que tenim, surt i se treu sense pressupost, 3 anys sense pressupost, i se treu 10.000 milions, no 10 milions, 10.000 milions que donarà per la vivienda, ja està. Tu saps que això és impossible?
1: Ara sí.
0: Evidentment és impossible. I aquest tipus de propostes que posa pues farà molt més difícil l'accés a l'habitatge, ho saben tots.
2: Claro.
0: I ho sap ell, que és el pitjor. Ho sap ell. Però ell juga a una altra forma de fer política. No juga a solventar els problemes. Juga a transmetre una solució que li poden comprar a molta gent.
1: Tolo, o deia, no, també està... Endavant.
3: Sí. Sí, no, jo el que volia comentar és dir, el que no té ni cap ni peus, tots sabem que hi ha un concepte molt important, que a més és una de les bases de la democràcia, que és el concepte de vaga general, però la vaga general ha de ser convocada pels sindicats sempre per un tema laboral. Aleshores, aquí jo crec que els sindicats han acceptat un toque de corneta que probablement ve per part de la presidència, on s'ha d'armar el renou més gros possible, però no té ni cap ni peus pues, aquesta vaga general, i a més, si un escolta l'argumentació que van donar els sindicats, està més que agafada amb pinces. Però dit això, jo ja fa molts anys que dic que ens hem centrat massa en banalitzar els problemes de la vivenda únic i exclusivament amb una anàlisi de preu de la vivenda. Si un analitza el que ha passat en el preu de la vivenda d'Espanya o Balears en particular, no és diferent del que ha passat a altres bandes d'Europa i del món. No és diferent, és exactament el mateix que està passant a altres bandes. El que sí és diferent és el problema que té el nostre model econòmic i el nostre model laboral, que està basat en un model molt poc productiu, de molt baix valor afegit i que necessita molta mà d'obra. Quan tu dic això, és una cotaria que tens una economia que genera poc valor afegit amb uns sous molt baixos i que necessita importar molta mà d'obra. Conclusió, el problema que estem vivint ara de la vivenda, i me sap greu dir-ho, és una broma damunt el que serà durant els pròxims 10 anys. Perquè el model econòmic de les nostres illes, i per ende, el d'Espanya, ens condueix a que la situació de la vivenda serà cada vegada més greu.
1: Si sí, tenim en compte també aquesta anàlisi, i Tolo, entenc que les mesures no, que ha impulsat el govern, que no varen sortir aquests dos decrets, no, però si han sortit aquestes fins a... sí, eren 21 mesures enfocades en 4 objectius, no, que segons va dir en Pedro Sánchez, i moltes d'elles també donen la sensació que en el final l'únic que faran és retreure un poc aquesta oferta, sobretot en el lloguer, no? Això és el que diuen també els promotors, els immobiliaris i demés, Tolo.
3: Sí, no, absolutament, és a dir, estic molt d'acord amb el que ha dit en... Ai, perdó, disculpau.
1: Tolo de llad.
3: Ai, disculpau.
1: Avui coincidim, a vegades passen aquestes
3: sí.
1: coses.
3: Sí. Disculpa, Tolo. No, jo el que comentava que, efectivament, com deia en Pep, aquestes mesures que ha anunciat el govern, lluny, és a dir, són unes mesures molt populistes, són unes mesures quan un escolta i un ciutadà del carrer pues, escolta i diu, ostres, això és el que jo volia escoltar, però quan un analitza des de... punt de vista econòmic i més rigorós, se'n dona compte que el que farà serà reduir encara més l'oferta de lloguer i l'oferta de disponibilitat de vivenda, amb la qual cosa tenim un efecte contraproduent. Però el problema, insisteix, clar que s'han de dur a terme mesures de vivenda, però només estem atacant una part del problema. S'han de dur mesures de vivenda, sense dubte, però s'han de dur mesures econòmiques. Han de crear un model econòmic i productiu que generi més valor afegit, que permeti, com deien tots els serveis, que però que puguin, no se'ls obligui, sinó que puguin pagar més sous i que tenen un model econòmic que no necessiti tant de volum de capital humà. Hi ha pocs països del món que necessiten aquest increment poblacional constant com els que necessiten les nostres illes.
1: Tolo Cervera, per al·lusions, també comentàvem, supos que això tampoc és impossible fer-ho ràpid, no? I la veritat és que la gent en el carrer el que està sentint és urgència.
2: Sí, però aquesta urgència va començar fa 8, 10, 12, 15 anys. És a dir, si s'haguessin posat en aquell moment, avui tindríem una altra situació. I clar, el problema és que tampoc m'ho hi posa mare. És a dir, tot el que s'ha fet aquests darrers dies, que és indignant, si ho analitzes un poc, es posa parxes polítics, repetidor de 10.000 milions, sense pressupost, 10.000 milions, ja està, he pogut posar 20.000, però el que toca de més, si no s'analitza el que està passant a Espanya, jo sé res d'aquí, que ho coneixen més, hi ha molta vivienda buida. Bueno, comencem per aquí. S'alquiler vacacional plurifamiliars, hi ha moltes coses que es poden fer per suavitzar la situació, que és fotudíssima. Després, a mig o llarg, s'han d'agafar més mesures, però en pàter d'estat. Això no ho arreglarà un sol partit.
1: Pep Ignasi, també avui, per exemple, que hem anat a xerrar, no?, amb la gent que està acampada a la plaça d'Espanya de Palma, inclús culpaven en el govern central de la mort d'Anna Maria Carmen. Vull dir, hem escoltat discursos de tota classe. També de dins d'allà mateix, no?, van amb assemblees, cada ha diferents col·lectius, avui han creat la plataforma, diguem, perquè se posin d'acord, però bé, no sé fins a quin punt també aquesta mobilització social està donant els seus efectes i si tenen clar el que volen, no, o el que demanen.
0: No, jo crec que el que demanen és el que no haurien de demanar, vull dir, és el contrari de lo que els convé. Perquè tot això parteix d'un altre tema que potser pues, de qualque manera poden debatre, i és el tema de que la política ha canviat la racionalitat per la qüestió del sentiment, per la qüestió de la sensibilitat, no? I se promou un tema a base d'enfocar a una determinada persona, o un determinat cas, quan hi ha pues, mils de casos que podríem analitzar i que podríem donar-nos una solució. Però això no ens va bé. Ens hem de focalitzar en el que seria pues, aquesta part més sentimental, més de veure qui té un ànima més bona. I això és el més contrari que existeix a la política. I aquí és on tenim un problema i un problema que hauríem de canviar entre tots. Perquè una política així mos du una i una altra vegada, i ho hem vist els darrers anys, a situacions que són molt desagradables per tots i que fan més difícil la convivència i que fan més difícil viure millor. Podem posar aquest exemple de l'habitatge, podem posar l'exemple dels salaris, podem posar l'exemple del funcionament de les institucions, de la confiança en la justícia, de la confiança en l'educació, de la confiança en la sanitat, on podem posar tot. Perquè si fem aquest tipus de política, doncs ens centrarem en els maricaments que hi hagi cada moment i no ens centrarem en el que és una autèntica millora racional, ben pensada i acordada d'una forma que puguem doncs, estar d'acord amb una àmplia majoria.
1: I no sé si creus, Pep Ignasi, que la gent que a lo millor normalment no ha fet vaga mai o no vol fer vaga, en aquest cas sí que farà vaga. No sé si és un sentiment que pot haver, no?, relacionat sobretot a la vivenda.
0: No ho crec. Jo crec
1: encara que afecti tothom. Vaga...
0: No ho crec. Jo crec que serà una vaga de caire política, ja està desmascarada, i per tant anirà per barris, aquells que se sentin més propers a el que sigui aquesta política, pues una mica, en fi, no sé com qualificar-la, una mica de cara a la galeria molt mediàtica d'en Pedro Sánchez i aquells que s'estimen una política una mica més racional, més pensada, més consensuada. I uns altres aprendran les decisions de si van o no van en funció una mica d'això. No crec que sigui tant el tema concret de la pròpia convocatòria.
1: Tolo deia, no sé què podem esperar també d'aquesta vaga i d'aquestes eleccions amb un minutet que mos queda.
3: Bueno, jo la vaga, la veritat és que és imprevisible l'efecte que pugui tenir. Ara bé, sí que he de dir que crec que en Pedro Sánchez, del Partit Socialista en general, pues, ha tocat la tecla que pràcticament era l'única que podia tocar per activar o per mobilitzar l'electorat de centre-esquerra. I crec que amb això ha estat un moviment molt intel·ligent. Resultat final, pues, el volen dir 29.
1: I Tolo Cervera, també en un minut.
2: Bueno, sí, però jo tot, quasi tot el que han xerrat avui i 10 coses més és vergonyós, el del sindicat.

0: sobretot dels dos dirigents de dalt de tots els sindicats, ja no és vergonyós, és deplorable, és penós, amb una paraula jo, més que ràbia ja me fan pena. Persones que per viure han d'arribar en aquesta baixesa moral de voler fer veure que els blancs negres o negres blancs, ja vull dimitir, he sentit tu que deia ahir de comissió, és igual. No, això així no va enlloc, però estem en mans de persones que viuen d'aquesta comèdia i que són capaços de qualsevol cosa com tal de tirar endavant els seus interessos. Ni els sindicats, en aquest cas, defensen els interessos dels treballadors, que per això estan, ni els polítics, en aquest cas, defensen els interessos dels ciutadans.
1: En Tolo avui s'ha quedat ben a gust, eh, Tolo?
0: No creguis, que va, que va.
1: Bé, en les pròximes seguim, no te preocupis. Moltíssimes gràcies a tots tres, Pep Ignasi, Guiló, Tolo de Llei i Tolo Cervera, per acompanyar-nos avui aquí a Onda Cero.
2: Moltes gràcies, que tingueu un bon dia.
1: Llegamos así a las 3 de la tarde y nosotros volveremos mañana a las 2:30 en Illes Balears, en La Onda. Les esperamos.